0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'occità e las autres lenguas minorizados seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Edouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien d'arruinar passar les proves correspondentes en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'occità, puirà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel paper usat en francès, mas serà traduït. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparat e avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha già seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la puirà passar en bretó e l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulla specialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, le scuole escolarizzate in le filiere bilingue devono passare le proves in francese, levat che la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Il ministero presenta a quella riforma come in un riconoscimento dei tragetti bilingue e assicura che rimette pas in causa la plaza centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacions crescentes. Aquella nova disposició arriba en un context de mobilizacions crescentes en sosté a les llengues pròpies non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups e associacions han denunciat l'espaci limitat ballat a aquelles llengues de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengues autòctones de l'Estat d'un l'Occità.